Companys i companyes, avui aquí falten els presos i per això aquest tema va dedicat a ells, perquè els volem aquí ben aviat amb nosaltres. Anem a fer soroll, que ho escoltin des de les presons on són, que esquincen tots els murs de les presons. Give it to me, one time, hey! Let me da su guitar, hey!